excita, m'excita. No sóc poeta, sóc massa idiota, sóc més de tocar la gaita. I en hivern sempre me ploren els ulls, me piquen, me fan xirita. I al nas, pura estalactita, necessite més guita. Beca aigua d'aixeta i no em fa res, de xicotet vaig caure en la marmita. Jo només em ric, i quan somies som ric. No sóc ric, no tinc somier, I'm sorry. Sóc un pobre sommelier que veu d'un bric. Tinc un tic, faig soroll, absorbint amb la cullera. Jo vull ser fallera, per ficar-me cega i tindre

peguen una nyesla. Si has de fer alguna cosa, calla i fes-la. Sé que eixen de Uber taxistes que van amb Tesla. El formatge més barat és el de mescla. Crec que tens la tapa del servei un poc tancada. Crec que tens que anar amb calma per collir una colmena. Fes un cura, no sigues cul en pena. Demana bé les coses, vull caure una bascolla. Sí, sí, ballar i festejar. Alimenta l'ànima, però tu mira mante. Mantint la boca tancada. Volen fer la festa i volen far-la en pau. Uau, crec que el gripau es vol com un